i la formació de l'espírit nacional i els primers divendres de mes. Senyora Francis, m'entén amb aquests coneixements.